0: arrestat el presumpte homicida a l'espera de que siga posat a disposició judicial. El crim es registrava este dimarts al matí en la vivenda on convivia la víctima, que segons les primeres dades de la investigació va morir ofegada. Poc després, l'home s'entregava a la Guàrdia Civil. No hi ha constància d'antecedents de violència de gènere entre els dos, encara que el detingut havia sigut denunciat per una parella anterior. I seguim pendents d'un incendi forestal a Higueruelas, a l'interior de la província de València. El foc s'iniciava al migdia d'ahir i era donat per controlat poc abans de les 7 de la vesprada, encara que seguís actiu. El professorat de l'ensenyança pública complís 18 dies en vaga indefinida. Les negociacions en la conselleria siguin estancades. El calendari de mobilitzacions preveu per esta jornada la celebració d'assemblees en centres i comarcals. Però, al marge d'aquest calendari, piquets de docents estan tallant de nou este matí el trànsit en diferents punts de la ciutat de València, com l'avinguda del Port, i mantenen també l'acampada que van iniciar el dilluns a la nit en la plaça de la Mare de Déu. A més, este dimecres, tots els sindicats de l'educació concertada han convocat una vaga parcial amb aturs d'una hora a l'entrada del treball i concentracions davant dels col·legis per a reclamar avanços en qüestions com la jubilació parcial dels professorat o millores en les plantilles. Quant a l'horatge, el cel estarà avui poc nuvolós en general, amb intervals nuvolosos en el nord d'Alacant i sud de València durant la primera meitat del dia, on no es descarten ruixats febles i aïllats, vent fluix ocasionalment moderat i temperatures en descens, sobretot a la província d'Alacant i a l'interior de València. Les màximes es van a situar avui entre els 27 i 28 graus a l'ombra en les tres capitals de província.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: a les 8 de la nit. Seguim en successos, en pàgina de successos, perquè la Guàrdia Civil ha intervingut 11 milions de cigarrets i més de 8 tones de picada de tabac, tot valorat en 5 milions d'euros en una operació contra el contraband i la falsificació de tabac. El grup operava des de les províncies de València, Màlaga, Granada i Còrdoba, on elaboraven, empaquetaven i distribuïen cigarrets a nivell internacional. D'altra banda, els contem també que la Guàrdia Civil ha detingut el presumpte autor de 3 robatoris de cable de coure d'enllumenat públic entre els mesos de març i maig en les localitats valencianes de Bunyol i Alboratxe. I el sindicat UGT organitza avui en la seva seu de València la jornada Començar de Zero per a obrir i oferir informació pràctica sobre recursos i prestacions socials, desmuntar estereotips i visibilitzar experiències reals d'inclusió laboral i social. Bon dia.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Siguientes productos.
2: Hoy en día sobreanalizamos todo. Un mensaje, una mirada, un ya te digo algo.
3: ¿Qué querrá decir con eso?
2: Si tarda en contestar, malo. Si contesta rápido, sospechoso. Y se pone un punto final... Entiende lo importante y deja de darle vueltas a lo demás. La brújula, con Rafa Latorre. El análisis que se centra en lo importante. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Bon dia. Un informe de la plataforma de docents en lluita avala la viabilitat, diuen, econòmica de les reivindicacions del professorat en vaga indefinida, recordem, des del passat 11 de maig. L'estudi, elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2026, indica que 1.750 milions d'euros podrien ser derivats a l'educació pública. Aseguren que fins i tot, sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Els contem també que a València a aquestes hores Comissions Obreres es concentren front de la seu de Cajamar en una jornada de concentracions simultànies en les principals entitats bancàries del país per a exigir un canvi radical del model organitzatiu actual, la fi de la comercialització forçada de productes, la protecció de la salut mental i el repartiment just dels guanys. I ara a les 12:30, a la localitat de Carlet, a la Ribera Alta, en València, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va presentar les noves ajudes a la modernització d'explotacions agràries previstes pel govern valencià. En pàgina de successos, agents de la Policia Nacional han desarticulat a València una organització criminal dedicada al tràfic de drogues i han detingut a 10 persones, 8 homes i 2 dones, com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. L'operació El Policial dona continuïtat a una intervenció que es va dur a terme en maig de 2025, en la qual ja es van aprendre 28 quilos de cocaïna ocults a un vehicle. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València.
3: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
4: Las 12:22 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Más de uno Valencia en este miércoles 3 de junio, en el que arrancamos como cada día, pues con algo de música.

0: Sí, això és important.
1: Un puesto maravillós. I tu què fas allí? Diu cantar.
2: Pues mira, jo estic super emocionada perquè ja portem anys cantant en totes les bandes sinfòniques de tota Espanya i per fi els astros s'han alineat.

0: fenomenal, perquè ara hem acabat ara just ara l'assaig i bé, i farem pues aquesta selecció de les quals jo cantaré a duo amb Àngel l'amor de mi vida.
1: Olé.
0: I jo com a solista, perdona-me, que és preciosa i després bé, també estaré tot el concert per ahí.
1: Es cantarem molt de música i de cantar com tu. Diuen que és inimitable. De Nino Bravo parlen barbaritats, però ojo, que és que de veritat diuen que ojo con Camilo VI, és una barbaritat, el Camilo VI, una barbaritat.
0: És que sí, jo és que sóc superfan de Nino Bravo, però el que tenia Camilo VI és que també composava, que ja. Nino era intèrpret, però és que Camilo és que composava, feia la música, la lletra i tot, era un visionari, la veritat, i jo, per a ser-te sincera, no estava molt familiaritzada en la música de Camilo, no era dels meus favorits, però com que a part d'assajar tot i d'estudiar-me totes les lletres i tota la seva història quan vam estrenar al 2018, sí que em vaig familiaritzar més amb la música i amb la filosofia que hi tenia, i la veritat és que té obres mestres i la forma seua d'entendre la música i de fer música era molt diferent, i ara sí que jo puc disfrutar totes les cançons, la veritat és que sí.
2: N'hi ha alguna que se te faça més complicada per lo que siga o...?
0: N'hi ha una cançó que no la canté jo, la canta Àngel, que es diu Algo de mi,
1: sí.
0: Que sí que té ahí molta passió, molta potència,
1: i
0: però per a mi una de les...
1: Agut, no?
0: Sí, sí, sí. Per a mi una de les meus favorites és Amor a Mar, que la lletra sí. És incomprensible, és molt rara, que la va fer en Lucía Bosé. Jo no sé on estaven i què estaven fent per a escriure esa lletra, però és preciosa la música. No sé, és que té una combinació d'acords que a mi m'encanta.
1: Ja, ja. Pues res, demà... I la banda municipal de València, Isa, que...
0: que és un altre nivell.
2: Claro. Quina combinació, no? Sí.
1: Això, i ahí te fiquen els pèls de punta.
0: Sí, perquè...
1: Tindre-los ahí darrere i diguen, mare meva, és de la millor banda la madre de totes les bandes.
0: Clar que sí, a més, és que nosaltres, ja t'he dit, que anem per tota Espanya. Per exemple, la setmana passada estàvem en Huelva, la banda municipal de Huelva, fent ABBA.
1: Ja.
0: I clar, és que a una li agrada cantar en la seua terra i per a la seua gent. I és com que a vegades costa molt. Anem per la contorna, però no al cap i casal. I quan se'm van donar l'oportunitat va ser, per fi! Aleshores, que va ser en la nostra banda, en la nostra terra i per a la nostra gent, i estem superemocionats i supercontents, la veritat.
1: Demà a les 8 i quart, tots al riu. Ahí vaig de...
0: A les 8 i quart,
1: tots ahí, eh? Espeu del Palau, a l'aire lliure.
2: Tots ahí sense falta.
1: Meravilla. Farem publicitat, perquè mereix una cosa molt bonica, i disfrutar de les vostres veus i també disfrutar de la banda municipal de València i d'un gran, no?, com Camilo VI, aixina, que demà estarem per aquí,
0: pues sí.
1: Guapa.
0: Clar que sí, moltíssimes gràcies per donar veu a este concert a nosaltres. Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
1: Que xulo, eh? Aquestes coses són boniques. Camilo VI. M'he escoltat aquestes coses, home, que la gent vaig per allà. Té un repertori, hi ha moltíssima gent molt fan de Camilo VI, és una barbaritat, no? I és difícil poder cantar-li ixa lletra seva, però bueno, demà estarem la banda municipal de València, que ahir presentarem per ser el cartell i presentarem el certamen 140 anys complits de certamen de bandes. Ja parlarem demà o després demà o quan siga en el Consejal. El cartell és espectacular, estan mirant-lo també. Jo és que soc molt fan dels cartells que fan últimament de... Mira-lo, que bonico, tia, que xulo, mira.
2: Ai, que xulo, sí.
3: Molt bonic.
2: Sí, 40 aniversari.
1: Sí, 40. 140.
2: Pues bueno,
1: 140.
2: 140, ha dit 140, no?
1: Bueno.
2: Ah, no, pues no, 140.
1: El certamen més antic del món. És que València és la ciutat per excel·lència.
2: Bueno, pues nada, mañana contamos más sobre todo esto, que ahora llegan nuestros compañeros de deportes y luego informativos. Feliz fin de semana, iba a decir, feliz tarde.
4: Más de uno Valencia, Onda Cero.
5: Hoy venía pensando en mi buen amigo Santi Andreu. Me vais a permitir que hoy me tome esta licencia y hable de un tema muy personal. Mi amigo Santi es valencianista de los de verdad, de esos que acude cada domingo a Mestalla a ver al Valencia, de los que ha viajado en infinidad de ocasiones para acompañar a su equipo, no solo en finales, sino también en partidos random. Su valencianismo es a prueba de bombas. Y desde este fin de semana se encuentra recuperándose de un grave problema de salud. Y venía pensando en él, porque quiero mandarle toda la fuerza del mundo, porque quiero verle sonreír otra vez cuando gana el Valencia y sufrir cuando pierde.

0: Parlarem també de novetats en la instrucció judicial de la Dana, entre altres notícies que estan passant així a la comunitat. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. El presumpte autor del crim masclista de Patricia, de 48 anys ocorregut aquest dimarts a Callosa del Segura, Alacant, passarà a disposició judicial demà dijous. El Ministeri d'Igualtat condena el feminicidi i confirma el cas. 23 dones han sigut assassinades per violència de gènere des de gener a Espanya. L'última hora des de Onda Cero, Vega Baja, Esther Sánchez.
1: En la Comunitat Valenciana las cifras de 2026 son estremecedoras. 4 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas junto a 2 de sus hijos y una niña de 3 años víctima de la violencia vicaria. 3 de esas muertes se han registrado en la provincia de Castelló, mientras que las 4 restantes han ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja desde marzo. Manuel Pineda, su delegado del gobierno en Alicante.
2: Son cifras insoportables, que nos interpelan como sociedad y que nos obligan a seguir actuando con firmeza y unidad. La violencia de género es una cuestión de Estado.
1: Mientras continúa la investigación del crimen de Callosa de Segura, localidad que se encuentra de luto a la espera de la autopsia que previsiblemente va a confirmar que Patricia fue estrangulada tras una discusión. El detenido, también de 48 años, que se entregó y confesó el crimen, tenía denuncias previas de exparejas.
0: Y después de este nou crim masclista y com cada primer dimecres de mes, la coordinadora feminista de València durà a terme esta vesprada una concentració contra totes les violències masclistes. Serà a partir de les 8 en la plaça de l'Ajuntament. Amparo Sánchez.
3: Una concentració en la qual també aprofitaran per a recordar a l'última assassinada a mans de la seva parella a Callosa. Candy Barroso és portaveu de la coordinadora.
4: Y mientras los asesinatos y las agresiones machistas surgen como setas por todos los lados, la Conselleria de Igualdad y el coordinador de violència no hacen más que recortar los presupuestos.
0: L'Audiència de València ha admès la personació de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la instrucció de la causa de la Dana per a exercir el seu dret de defensa. Els magistrats de la secció segona estimen així el recurs d'apel·lació que va interposar el cap del Consell contra l'acte de la jutgessa instructora que havia denegat eixa personació, Núria Moreno.
5: Diu este tribunal que s'han acordat diligències que podrien permetre una inculpació futura de l'aforat en ser Mazón, recordem, diputat autonòmic, i que ha de tindre l'oportunitat com ell reclama de conèixer els detalls de la investigació. L'Audiència de València deixa clar en el seu escrit que el seu pronunciament es limita exclusivament a resoldre si ha d'admetre's o no a la personació.
0: I els contem també que es compleixen 18 dies de la vaga indefinida dels docents de l'educació pública i les negociacions segueixen pràcticament encallades. Els sindicats CESIF i AMPE sí que estan treballant amb la conselleria en aquests grups de telemàtics que es van iniciar el dilluns, però STPB, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria, no estan acudint perquè entenen que només es busca dilatar la negociació. Des de CESIF demanen sensatesa i responsabilitat a totes les parts.
5: El portaveu d'Educació de CESIF, José Seco, entén que el seu paper és acudir a eixes meses de treball per a tractar d'arribar a un acord i fa una crida a una negociació que estiga exempta, diu, d'estratègies polítiques.
6: Parece que es de sentido común de que si se trabaja un texto, quiero pensar que mejorado en esas reuniones, se nos proporcionará ya esa redacción final y cada organización decidirá qué opina y a partir de ahí, pues evidentemente, esperemos que se desencalle esto. Hay que pedir responsabilidad por todas las partes.
5: CESIF ha avançat que portarà a la Fiscalia els missatges d'odi en xarxes arran del seu suport a l'acord salarial, a més del fet que en la nit del diumenge no pogueren eixir de la conselleria per les protestes que hi havia al carrer. Rafael Cantó és portaveu de CESIF.
7: Estamos recogiendo documentación. Todo lo que aparece en redes, de las citas personales que se hacen, si hay un delito, la Fiscalia debería perseguirlo de oficio.
5: El sindicat assegura que l'Estat, no sols l'administració autonòmica, també té competències educatives i ha avançat mobilitzacions a partir de setembre en totes les comunitats autònomes. Exigeix, a més, un pla nacional d'equiparació salarial perquè tots els docents perceben el mateix sou.
0: I avui segueix la polèmica sobre qui hauria de desallotjar els professors que des de dilluns estan acampats en la plaça de la Verge de València en el cas de que la protesta interferisca en els actes de la festivitat del Corpus Ramon Pérez.
8: La delegada del govern central, Pilar Bernabé, recorda que les ordenances municipals de l'Ajuntament de València prohibixen expressament acampar a la ciutat. Entén, per tant, que ha de ser la policia local qui desallotge.
9: La Policía Nacional no levanta zonas de campaña, no levanta infraestructuras que ocupan el espacio público, pero no es porque lo diga la delegada del gobierno, están las ordenanzas municipales. La Policía Nacional siempre garantizará el ejercicio

0: trabajo de los funcionarios municipales cuando tengan que hacer cualquier tipo de requerimiento.
1: La delegada, a més, demana al govern municipal que dialogue amb els acampants per a buscar una solució. El professorat també reclama una solució que permeta no interferir en eixos actes del Corpus, com ha explicat una d'elles, Laura Bellver.
2: Nosaltres tenim tota la voluntat i estem obertes a parlar, a dialogar amb l'Església, amb la Comissió del Corpus i amb qui faça falta. I respectar 100% les tradicions de la ciutat de València i la cultura.
1: L'alcaldessa de València, Maria José Català, també es mostra partidària del diàleg, però insisteix que en cas de desallotjament la competència és de la Policia Nacional. Acusa la delegada del govern central de posar-se de perfil amb este conflicte. De moment, avui el muntatge del tapís floral que es col·loca amb motiu del Corpus a la façana de la Basílica s'està col·locant sense problemes.
3: I les Corts estudia denunciar davant la Fiscalia el grup de professors que ara fa dues setmanes accediren a l'hemicicle del Parlament valencià per a protestar per la vaga educativa indefinida. Van llançar papers al cap als diputats des de la planta superior i foren després desallotjats.
1: Una possible denúncia que Compromís rebutja de ple. El seu síndic, Joan Baldoví, parla d'un fet insòlid i perillós i opina que PP i Vox volen perseguir judicialment així al professorat en vaga.
4: Això denota que tenim un govern que s'està posant nerviós, que la situació està superant-los. Veiem un govern que està desbordat. Partit Popular i Vox estan absolutament desorientats.
1: Fons de la presidència de les Corts expliquen a Onda Cero que encara no s'ha decidit res i que davant qualsevol acció així es redacta un informe, però no ho fa la presidència, diuen, sinó els lletrats del Parlament.
3: I un informe de la plataforma de docents en lluita avala la viabilitat econòmica de les reivindicacions del professorat. L'estudi elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat per a 2026 indica que 1.700 milions d'euros podrien ser derivats a l'educació pública.
5: Asseguren que fins i tot, sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Escoltem a una de les portaveus.
6: Hem identificat tres fonts principals de finançament. La primera és l'increment de 450 milions d'euros que rep Educació en els pressupostos de 2026. La segona són els diners procedents dels descomptes aplicats al personal que ha secundat les jornades de vaga. I la tercera són els fons europeus pressupostats però infraexecutats. És a dir, uns recursos que la mateixa conselleria ja ha reconegut que poden mobilitzar-se amb més intensitat en els propers cursos.
5: La Conselleria d'Educació ha qüestionat aquest informe i assegura que les xifres presentades no reflecteixen un finançament real ni disponible.
3: I els que també han organitzat tres jornades de vaga al nostre territori és l'escola concertada. Com s'ha viscut a Castelló, Lorena Pardó?
7: Demanen la renovació de l'acord de jubilació parcial, plantilles més àmplies i l'equiparació dels sexenis i complements en la pública. Les famílies veuen justificades les reivindicacions. José Antonio Rodríguez, portaveu de la Concapa.
8: Entendemos que ese tipo de reivindicaciones consellería tiene que estar receptiva, porque también de lo que estamos hablando tampoco son temas donde creo que haya tanta distancia. Me parece más que razonable que lo manifiesten. Todo lo que sea generar distorsión en el día a día, a ninguna familia le gusta. Otra cosa distinta es cómo se está haciendo. Son paros, no es huelga del día entero, porque es una manera de manifestar y decirle, sentémonos, solucionémoslo y que esto no vaya más.
7: La vaga ha tingut un seguiment, segons estimació dels sindicats, del 45% dels convocats.
3: L'època de sacrificis a fora Almussafes ja ha acabat, així de contundents es mostren des de UGT a la factoria de la Ribera. Reivindiquen les polítiques laborals que el sindicat ha exigit a l'empresa, la qual demana ara temps per a estudiar-les. Arribem així a les 2, es deixem així a Onda Cero.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay muy pocas certezas en este mundo en el que habitamos, en el que todo es incierto. Pero hoy era muy fácil apostar y ganar. No era un reto aventurar que Pedro Sánchez iba a sacar a pasear el ego de presidente porque le ha venido a ver la OCDE y su previsión económica al alza. El clavo ardiendo que le queda era muy previsible, hubiera sido casi temerario, que se hubiera referido a sus cloacas ante los empresarios del Círculo de Economía de Barcelona, a las cloacas que según la UCO estaban dirigidas por su exsecretario de organización Santos Cerdán y por la fontanera Leire Díez, con el único objetivo de proteger los intereses del gobierno, de los miembros del gobierno y del propio Sánchez. La unidad de acción y dirección personificada en

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts. Arranquem Comunitat Valenciana en la Onda de dimecres 3 de juny i quan són les 2:30 els comentem. Avui parlarem de tecnologia, d'innovació, de sostenibilitat, també de producte amb la cooperativa Consum i molt més en mitja horeta de ràdio que arranquem i que ho fem de la mà pues, de la nostra companya d'informatius, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a comentar primer els temes d'actualitat i de seguida comencem amb altres assumptes.
2: Bé, pues, comencem per eixa mala la notícia que van conèixer ahir i se presunte crim masclista, presunte autor, perquè no presunte crim que està confirmat, però sí que el presunte autor del crim masclista de Patricia, una dona de 48 anys de Callosa del Segura, passarà demà dijous a disposició judicial. El Ministeri d'Igualtat condena este feminicidi i en la Comunitat Valenciana les xifres de 2026 són desconegudes.

0: desoladores. Quatre dones han mort a mans de les seues parelles i exparelles al costat de dos dels seus fills i una xiqueta de 3 anys víctima també de violència vicària. Dir que bé, aquestes xifres que anem coneguent, la veritat és que ens posen, no, els pèls de punta. Són morts que s'han registrat també així a la comunitat i davant d'això, després d'este nou crim masclista de Callosa del Segura, a la província d'Alacant, i com cada dimecres de mes, la coordinadora feminista de València dura esta vesprada a partir de les 8 en la plaça de l'Ajuntament de València, una concentració contra totes les violències masclistes. Hem conegut també que l'Audiència de València ha admès la personació de l'expresident de la Generalitat, de Carlos Mazón, a la instrucció de la causa de la dona per a exercir el seu dret de defensa. Els magistrats de la secció segona estimen així el recurs d'apel·lació que va interposar l'excap del Consell contra l'acte de la jutgessa instructora que havia denegat, recordem, ixa personació. Es compleixen 18 dies de vaga indefinida dels docents de l'educació pública i les negociacions segueixen pràcticament encallades. Els sindicats ESIF i AMPE sí que estan treballant en la conselleria en aquests grups telemàtics que es van iniciar dilluns. STPB, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria sindical, no estan acudint perquè entenen que només es busca dilatar la negociació. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, defensa la gestió de la conselleria que està fent de la vaga educativa i assegura que Educació està treballant al màxim possible i demana als sindicats que deixen de banda cuestiones que para Pérez Llorca son, digo, políticas.
1: Yo pienso que si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad. Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento y por lo tanto yo abogo a eso, a que nos centremos en lo importante, que dejemos las estrategias políticas, las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación.
0: Y hoy seguís la polémica sobre qui hauria de desallotjar els professors que des de dilluns estan acampats així a València a la plaça de la Verge en cas de que la protesta interferisca en els actes de la festivitat del Corpus. La delegada del govern, Pilar Bernabé, recorda que les ordenances municipals de l'Ajuntament prohibixen expressament acampar a la ciutat, per tant entén que ha de ser la policia local qui desallotge. A més, ha demanat al govern local que dialogui amb els acampats. L'alcaldessa també es mostra partidària del diàleg, però insistix en que en cas de desallotjament la competència és de la Policia Nacional. Què diuen els professors? Pues reclamen una solució que permeta també no interferir en els actes de Corpus. Més allà del tema educatiu, que tenim molt, perquè avui també s'han organitzat jornades de vaga al nostre territori de l'escola concertada i és el segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui s'han examinat, entre altres, assignatures d'anglès i d'història. Dir que contem també que la Conselleria de Serveis Socials estarà dotada en 2026 amb 2.731 milions d'euros, 144 més que l'any passat. Recordem que els consellers estan en les Corts pues, un poc desenvolupant, no?, els pressupostos per a 2026 en cada una de les seues conselleries. Parlarem també de Fort Almussafes i de moltes coses més, però ho farem en la brújula Comunitat Valenciana.
2: Aquesta vesprada, a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Vos escoltarem, companya. Fins ara.
0: Gràcies.
2: Perquè quan són les 2:34 minuts, Andrea Gut, molt bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
2: Volem contar-los als oients que la UGI ha iniciat un cicle de tallers sobre com observar l'eclipse de sol total que tenim aquest estiu d'una forma totalment segura. Molt necessària això, que tots volem veure l'eclipse, però com ho fem?
3: Sí, ja estàvem tardant en parlar d'aquesta cita importantíssima astronòmicament parlant que tenim aquest estiu i ser 12 d'agost, com bé dius, i la Universitat Jaume I ja s'està ficant les piles a través de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del programa Campus Obert del Servei d'Activitats Socioculturals i amb l'objectiu d'apropar la ciència a la ciutadania ha organitzat diversos tallers en tot el territori per a donar a conèixer què és un eclipse i com observar-lo sense perill, perquè pot ser perillós per a la vista, per exemple, amb ocasió d'aquesta cita del 12 d'agost. En total seran 4 els tallers que es faran en les diferents seus de la UGI i que s'han iniciat avui dimecres en la seu de l'Interior, concretament en Sogorb, on s'han impartit 2 sessions en les que han participat sobre unes 40 persones entre alumnat amb diversitat funcional de la residència de l'Alt Palància, del Centre d'Educació Especial i també l'alumnat de l'EPA de Sogorb i el públic en general. Els tallers continuaran el dia 16 de juny en Sant Mateu, seu del Nord, i el dia 3 de juliol en Forcall i el dia 10 també de juliol en Vilafranca, aquestes dues localitats de la seu dels Ports. Els tallers seran impartits per el tècnic de la Unitat de Divulgació de Científica i Ciència Ciutadana Carles García i tindran un caràcter teòric pràctic i estaran oberts a la societat en general sense límit d'edat, en grups entre 20 i 25 persones. Uh-huh. I el propòsit de la iniciativa, segons ens han explicat, és donar una pinzellada sobre el que és un eclipsi, les causes, l'observació, la història i també sobre com protegir-nos per a poder veure'l sense perill, que anirem a explicar com uh-huh. fer-lo a misses ulleres que han de ser homologades, que han de complir unes pautes i sobretot planificar dies abans, si és possible, des d'on anem a veure'l, no? Sobretot si vivim en una ciutat com València, com Castelló o Alacant, uh-huh. per a no tindre sobretot res davant ni res dalt que ens impedisca veure bé i ser eclipse total. Uh-huh. I bé, per el demés és el tema de la protecció que diguem davant d'un fenomen astronòmic d'aquestes característiques va ocupar pues, una part important del temps de la proposta conjunta de la UGI. Així que la part pràctica consistirà en la fabricació d'un projector solar casolà basat en el concepte de caixa fosca per a poder observar l'eclipsi de forma indirecta.
4: Doncs tindrem que buscar més informació, eh? Sí. D'ací a l'eclipsi tenim molt de temps per anar recabant tota aquesta informació, pues estes jornades gratuïtes per a saber com veure-lo, des d'on veure-lo, això cadascú que averigua un poquet i que troben la millor manera de fer-ho, però hi ha que veure'l. Sí. Gràcies, companya.
3: Gràcies a tu.
4: I fins ara, pel que es deixem ara amb innovació. Bé, tots hem experimentat alguna vegada la mateixa sensació, la de mirar el mòbil, el patinet o qualsevol dispositiu i comprovar que la bateria s'està esgotant just quan més sovint la necessitem. Ara imaginem este mateix problema multiplicat en un dron que ha de completar una missió, en una embarcació o en qualsevol sistema de transport que necessita funcionar durant hores i hores sense interrupcions. Per això, un dels grans reptes tecnològics actuals no és només generar energia neta, sinó aconseguir que els sistemes tinguin més autonomia, siguin més eficients i puguen adaptar-se també als diferents usos. En aquest context, treballa l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, amb projectes com Helios i Navaitec, que exploren noves formes de combinar bateries i hidrogen renovable per ampliar eixes possibilitats de mobilitat del futur. El projecte Helios, finançat per l'IBACEMASI, desenvolupa sistemes híbrids que integren bateries de liti i piles d'hidrogen per aprofitar els avantatges de les dues tecnologies. L'objectiu, doncs, és augmentar aquesta autonomia, millorar el rendiment energètic en aplicacions de mobilitat lleugera com drons o patinets elèctrics que necessiten cada vegada doncs, més temps de funcionament i majors prestacions. Per la seva banda, Navaitec trasllada aquest coneixement en un àmbit molt diferent, la mobilitat marítima, un sector on la reducció d'emissions és especialment complexa i on l'hidrogen renovable es presenta com una d'aquestes alternatives amb més potencial de futur. Doncs primer vaig a saludar a Sara Chaparro, la responsable de màrqueting i comunicació de Redit. Sara, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Begoña, què tal?
4: Molt bé, per a que tu ens introduïsques al nostre convidat de avui, que ens puga parlar un poc més d'estos grans projectes que tenim avui sobre la taula.
5: Efectivament, i per a conèixer millor estos avanços, anem a saludar a José Vicente Rocamonde, responsable del projecte Helios en LITE.
4: Doncs, hola, José Vicente, molt bona vesprada, buenas tardes. Bueno, con respecto a Helios, José Vicente, ¿cómo ha sido esa hibridación entre la batería y la pila de hidrógeno? Cuéntanos.
6: Bueno, pues en el proyecto Helios, como bien has dicho, tenemos dos en Marta que abordan esta problemática. Nos focalizamos más en lo físico, en la aplicación de patinetes y drones, lógicamente no puede ser voluminosa ni puede ser muy pesada, sino el dron no va a despegar en la vida y el patinete puede ser peligroso conducirlo. Entonces nos hemos focalizado en diseñar la electrónica que permita esa hibridación entre las dos fuentes de energía, aprovechando la dinámica rápida que puede tener la batería junto con esa capacidad de régimen permanente y almacenamiento que da la pila de hidrógeno. De esa forma, lo que estamos desarrollando sobre todo en ese proyecto es diseñar el hardware, toda esa electrónica compacta, todo integrado, donde todos los sistemas son un conjunto lo más miniaturizado posible para que sea viable esa aplicación de la hibridación al concepto de pues, patinete y movilidad ligera como al de drones.
5: Uh-huh. Y precisamente, José Vicente, os habéis centrado en movilidad ligera como patinetes o drones, pero como, o como las primeras aplicaciones de estos sistemas híbridos, ¿no?, que nos comentabas. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación?
6: La explicación es que es un caso de uso que tenemos ahora mismo más a nuestro alcance. Ahora mismo los patinetes eléctricos están empezando a regularizarse, están empezando a utilizarse más. El tema de los drones para salvamento, para inspecciones aéreas, para incluso cultivos, para poder fumigar todo lo que son campos a larga distancia, son aplicaciones que están simplificando mucho las tareas que tenemos día a día. Es una aplicación que requiere mucha autonomía porque, pues, por ejemplo, si tengo que fumigar un campo entero, la autonomía de mi dron va a determinar en buena medida el tiempo que voy a tardar. Entonces es un caso de uso donde una aplicación tecnológica como esta puede dar un salto cualitativo muy importante. Lógicamente, dentro del proyecto estudiamos también la escalabilidad de la tecnología a cosas más grandes, ya una movilidad utilitaria como pueden ser un, a lo mejor un vehículo de mantenimiento ligero, pero a nivel teórico, a nivel físico, nos hemos centrado en estas dos aplicaciones porque lo vemos lo que ya está prácticamente que con un pasito puede llegar a nuestra vida cotidiana en un par de años.
4: ¿Y en qué otras aplicaciones, porque con los ejemplos siempre se entiende todo mucho mejor, se espera implantar estos sistemas híbridos en a medio plazo, digamos?
6: Pues justamente del otro proyecto que comentabais, de Naviatec, hacemos un giro dentro de todo el desarrollo tecnológico orientado a la movilidad marítima, a embarcaciones ligeras, tanto de recreo como de salvamento, o incluso de pesca ligera en la albufera. En este caso, la tecnología, el concepto es el mismo. Vamos a hacer un sistema hibridado, batería, piel de hidrógeno, que permita aumentar la autonomía del recorrido de esa embarcación. Ahí hay otra serie de retos que también afrontamos en ese proyecto, pero ese caso, el caso de la navegación, de donde se requiera pues una autonomía mayor para obtener un mejor resultado, es lo que más pronto nos va a llegar. Y sobre todo, lo que vemos es no solo patinetes y drones, sino, como comento, embarcaciones ligeras, pequeños coches de mantenimiento como los que hay, pues, por ejemplo, por las calles de Valencia, por las universidades, que son simplemente de transporte de materiales. Todo ese tipo de movilidad es muy susceptible de que en un par de años podamos ver estos sistemas mejorando la calidad del servicio que nos proporciona.
5: Entonces, ¿serán entonces los sectores marítimos y portuarios los siguientes beneficiados de este tipo de propulsión, verdad, José Vicente?
6: Exacto. De hecho, hay varios proyectos en marcha dentro del puerto de Valencia para un poco propulsar esa parte de hidrógeno y que la movilidad del puerto sea lo más verde posible. Dentro de los objetivos de descarbonización que se fijó el puerto de Valencia, el hidrógeno es una de las piezas claves. Entonces, hay muchas aplicaciones donde el hidrógeno por sí solo puede resultar un poco complejo, pero gracias a esta hibridación con baterías vamos a poder habilitar ese plan de descarbonización que se puso el puerto y vamos a poder ver cómo tendremos un sistema portuario mucho más limpio y verde, simplemente mezclando dos tecnologías que ya tenemos maduras por separado, pero que en conjunto, pues proyectos como estos que desarrollamos en ITE son los que habilitan que lo podamos ver en un corto medio plazo.
4: Y hablando de embarcaciones, José Vicente, ¿cómo de factible o viable es el uso de hidrógeno renovable en los barcos?
6: Factible es tecnológicamente, solo que, como he dicho antes, hay otra serie de retos. Aquí las pilas de hidrógeno lógicamente cogen aire y ese aire es el que acaban utilizando dentro de su proceso químico. Claro, el problema es cuando tenemos un ambiente marino, donde hay sal en el ambiente, hay una serie de condiciones de humedad y temperatura que no son con las que podemos tener en un laboratorio o en una planta de hidrógeno, de tratamiento de hidrógeno. Entonces, en esa parte, lo crucial es ver qué tal le sienta el ambiente marino a la pila de hidrógeno, cómo se degrada, cómo un poco evoluciona su rendimiento a lo largo del funcionamiento. Estos son los aspectos, sobre todo, que abordamos en el otro proyecto de Naviatec, y es en lo que estamos focalizados, en darle una seguridad operativa y una condición de vida a la pila suficiente para que podamos en esta tecnología tenerla en un periodo de amortización que permita que la inversión necesaria se ajuste a los precios que estamos utilizando ahora mismo, pues con otra serie de combustibles, y de esa manera que pueda ser competitivo y que pueda ser factible su aplicación al entorno portuario. No obstante, como digo, a nivel tecnológico lo es. O sea, el hidrógeno ya se aplica en muchos casos de uso portuarios, pero cuando hablamos ya de salir a alta mar, de navegación, condiciones adversas, aún hay un ligero camino que recorrer ahí para ver un poco si podemos hacer que esa pila se sienta cómoda trabajando bajo esas condiciones.
4: Claro. Bueno, pues la movilidad del futuro, que es este futuro que tenemos ya un poco entre manos con proyectos como Helios y Naviatec, para los cuales, bueno, pues os damos la enhorabuena, José Vicente Rocamonde, y seguiremos hablando hoy mucho de ellos en próximos programas. Un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotras y espero volver a hablar con vosotros.
4: Seguro. Gràcies.
6: Hasta luego.
4: Perquè bé, com vegem, ara la innovació energètica no consisteix només en produir energia més neta, sinó també tenim que aprendre, no?, i treballar per utilitzar-la de manera més intel·ligent.
5: Efectivament, projectes com Helios i Naviatec demostren que l'augment de l'autonomia, l'eficiència i la flexibilitat

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: El 14 de juny arriba la segona volta a peu del Perelló. Viu l'emoció de l'esport i supera els teus propis límits amb la volta a peu 8K. Inscriu-te ja amb camiseta i dorsal en cronorunner.com. El diumenge 14 de juny vine a córrer a la segona volta a peu del Perelló. El circuit solidari de l'Albufera que uneix esport i solidaritat. Més informació en adloseventos.com. Ajuntament del Perelló.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: L'assassinat masclista de les últimes hores a Callosa de Segura es confirma com això, com un assassinat masclista. L'agressor ha confessat el crim a la Guàrdia Civil i el cos de la víctima, Patricia, a França i a l'autòpsia. Avui dimecres és el segon dels tres dies de dol oficial al municipi. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Carlos Mazón tindrà accés a tota la investigació de la Dana. L'IL ha concedit l'audiència de València contradient així la jutgessa i pendents, com no, de la vaga educativa indefinida a la qual sumem avui aturades a l'educació concertada. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. L'assassí confés de Patricia, a qui va assassinar este dimarts a Callosa, al Baix Segura. L'assassí passarà a disposició judicial demà dijous. El Ministeri d'Igualtat condemna el feminicidi i confirma que es tracta efectivament d'un nou cas de violència de gènere. Última hora, Onda Cero a Torrevella. Esther Sánchez.
2: En la Comunitat Valenciana las cifras de 2026 son estremecedoras. 4 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas junto a 2 de sus hijos y una niña de 3 años víctima de la violencia vicaria. 3 de esas muertes se han registrado en la provincia de Castelló, mientras que las 4 restantes han ocurrido en la comarca alicantina de la Vega Baja desde marzo. Manuel Pineda, su delegado del gobierno en Alicante.
3: Son cifras insoportables, que nos interpelan como sociedad y que nos obligan a seguir actuando con firmeza y unidad. La violencia de género es una cuestión de Estado.
2: Mientras continúa la investigación del crimen de Callosa de Segura, localidad que se encuentra de luto a la espera de la autopsia que previsiblemente va a confirmar que Patricia fue estrangulada tras una discusión. El detenido, también de 48 años, que se entregó y confesó el crimen, tenía denuncias previas de exparejas.
1: L'Audiència de València permet des d'avui la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, a la investigació judicial de la Dana. Els magistrats estimen així el seu recurs d'apel·lació contra la jutgessa instructora que havia denegat ja ixa personació en diverses ocasions anteriors. Diu l'Audiència ara que s'han acordat diligències que podrien permetre una inculpació futura de Mazón i que, per tant, ell ha de tindre l'oportunitat de conèixer tots els detalls de la investigació. De fet, l'advocat de Carlos Mazón anuncia que estudiarà impugnar aquelles diligències, totes aquelles diligències que, diu, hagin excedit els límits propis de la instrucció i hagin vulnerat drets del seu representant, drets de Carlos Mazón. Es compleixen, mentrestant, 18 dies de la vaga educativa indefinida i les negociacions continuen encallades. Els sindicats CESIF i ANPE sí estan treballant amb conselleria, però les TPV, Comissions Obreres i UGT, que conformen la majoria sindical, no estan acudint perquè entenen que només es busca ara mateix dilatar la negociació. Des del CESIF demanen sensatesa i responsabilitat, Núria Moreno, a totes les parts.
4: El portaveu de CESIF d'Educació, José Seco, entén que el seu paper és acudir a eixes meses de treball per a tractar d'arribar a un acord i fa una crida a una negociació que estiga exempta, diu, d'estratègies polítiques.
5: Parece que es de sentido común de que si se trabaja un texto, quiero pensar que mejorado en esas reuniones, se nos proporcionará ya esa redacción final y cada organización decidirá qué opina y a partir de ahí, pues evidentemente, esperemos que se desencalle esto. Hay que pedir responsabilidad por todas las partes.
4: CESIF avanza.

0: sap que portarà la Fiscalia els missatges d'odi en xarxes arran del seu suport a l'acord salarial, a més del fet que en la nit del diumenge no pogueren eixir de la conselleria per les protestes que hi havia al carrer. Rafael Cantó, president de CESIF.
1: Estamos recogiendo documentación. Todo lo que aparece en redes, de las citas personales que se hacen, si hay un delito, la Fiscalia debería perseguirlo de oficio.
0: El sindicat assegura que l'Estat, no sols el Consell, també té competències educatives i ha avançat mobilitzacions a partir de setembre en totes les comunitats autònomes. Exigeix a més un pla nacional d'equiparació salarial perquè tots els docents perceben el mateix sou.
2: Un informe de la plataforma de docents en lluita avala la viabilitat econòmica de les reivindicacions del professorat. L'estudi l'han elaborat a partir dels pressupostos de la Generalitat per enguany i indica que 1.705 milions d'euros sí podrien ser derivats a l'ensenyament públic. Amparo Piqueres.
3: Aseguren que fins i tot sense una reforma del sistema de finançament autonòmic, la Conselleria d'Educació disposa d'un marge econòmic significatiu que permetria avançar en la reducció de ràtios, la millora de les plantilles, el reforç de l'atenció a la diversitat i la recuperació retributiva dels docents. Escoltem a una de les portaveus.
4: Hem identificat tres fonts principals de finançament. La primera és l'increment de 450 milions d'euros que rep Educació en els pressupostos de 2026. La segona són els diners procedents dels descomptes aplicats al personal que ha secundat les jornades de vaga, i la tercera són els fons europeus pressupostats però infraexecutats. És a dir, uns recursos que la mateixa conselleria ja ha reconegut que poden mobilitzar-se amb més intensitat en els propers cursos.
3: La Conselleria d'Educació ha qüestionat aquest informe i assegura que les xifres presentades no reflecteixen un finançament real ni disponible. Segons l'administració, gran part dels recursos assenyalats ja estan compromesos per a cobrir pujades salarials, acords retributius i despeses de funcionament dels centres educatius.
2: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defensa la gestió que Conselleria està fent de la vaga educativa indefinida. Assegura que Educació està treballant al màxim possible i demana als sindicats que deixen de banda qüestions que, per a Pérez Llorca, són polítiques.
5: Yo pienso que si dejamos al margen cuestiones políticas que algunos intentan aprovechar, se llegará a un entendimiento con bastante naturalidad. Si estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar la educación, pues yo creo y debo pensar que tiene que ser fácil llegar a un entendimiento. Y por lo tanto, yo abogo a eso, a que nos centremos en lo importante, que dejemos las estrategias políticas, las estrategias electorales sindicales y que nos centremos de verdad en lo importante, que es la educación.
2: Venim parlant molt de l'educació pública, sí, però avui ho fem també de la concertada. El professorat de la concertada ha fet avui el primer de tres dies d'aturades i ha convocat concentracions per a les pròximes setmanes. Vicente Cabanes és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Vicente, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada, Ramon.
2: Quina és la situació, Vicente, que travessa a dia d'avui l'educació concertada valenciana? Quina radiografia podem fer?
6: Doncs ara mateix existeix un bloqueig de negociació en la conselleria. Teníem pactats uns temes calendaritzats des del dia 9 de desembre, i aquesta és la data en la que encara no hem aplegat a cap acord. Són uns temes que són prou importants per a la millora de l'ensenyament concertat i de les condicions laborals dels docents i no docents que treballem als centres concertats.
2: Què és el que demaneu concretament, Vicente? Què és el que reivindiqueu?
6: Doncs mira, Ramon, ahir tenim el calendari que t'he dit signat el 9 de desembre, sí, per a encetar negociacions i acabar-les abans d'acabar aquest curs sobre un acord de jubilació parcial, sobre la millora de les plantilles dels nostres centres, encetant la negociació en els centres que estan més precaritzats, com són educació especial i cicles formatius, i per acabar, en el mes de maig, teníem que haver parlat ja de la millora d'una ordre que establís el pagament delegat a la Comunitat Valenciana, que es va publicar en 2019 i que va multiplicar per 10 les demandes en matèria salarial en la Comunitat Valenciana en els centres concertats.
2: Què vos diu al respecte de tot això, Conselleria d'Educació?
6: Bueno, fins a divendres passat no havíem tingut cap resposta que millorara tot això. Havíem tingut dues o tres reunions per a parlar de la jubilació parcial en un grup de treball, però que no avançava en res. De plantilles soles ens reunirem una volta per a parlar d'educació especial i vingueren sense cap proposta, però divendres passat ja veiem que portaven una proposta global d'acordar tots els temes que acabo d'esmentar. No donaven resposta a les necessitats que nosaltres entenem que han de donar, però han expressat una miqueta, o sembla que han expressat una miqueta de voluntat. Ens agradaria que això cristal·litzara en més negociacions i en més diàleg per a poder anar avançant i poder abastar acords en aquests temes.

0: que són molt importants, i així a plegar l'estiu en això tot tancat i arreglat.
1: El d'avui, com dèiem, Vicente, ha sigut el primer dia d'aturades. Quin balanç feu d'esta primera jornada?
0: Doncs la veritat

0: que venen el dia 10 i el dia 17. El dia 10, a més, estarà acompanyat d'una concentració en la porta d'Hisenda entre les 9 i mitja i les 10 i mitja de la Conselleria d'Hisenda, i el dia 17 hi haurà dues concentracions. Una pel matí de 9 i mitja a 10 i mitja a la porta de les Corts i una a les 6, de 6 a 7 de la vesprada, que n'hi haurà en cada província en Castelló, Alacant i a València.
1: Doncs n'estarem molt pendents de l'evolució de l'educació concertada valenciana. Estes són, a dia d'avui, les seues reivindicacions. La situació actual ens l'ha contada Vicente Cabanes, és el secretari autonòmic del sindicat FESIE a la comunitat. Gràcies, Vicente, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Ramon, per donar-nos veu. Gràcies.
1: Són ara les 7:30 de la vesprada. Continuen les compareixences a les Corts dels consellers i les conselleres per explicar les seues partides als pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement aprovats este pròxim estiu amb el vot a favor de PP i Vox. Esta vesprada ha sigut el torn per al vicepresident tercer i conseller de Territori i Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, qui ha destacat les inversions en infraestructures, sobretot a conseqüència de la Dana.
2: I vull traure pit, perquè puc fer-ho, en una execució efectiva del pressupost passat, que torna a garantir un esforç inversor important en esta conselleria, que suposa també una continuïtat a l'esforç que s'ha fet durant la Dana, d'aquest esforç inversor.
1: A l'oposició, Partit Socialista i Compromís han tornat a mostrar la seva oposició total als comptes públics valencians, sobretot, diuen, per la possible incorporació d'aquest principi de prioritat nacional. L'època de sacrificis a Fort Almussafes ha acabat ja. Així de contundents es mostren avui des de la representació d'UGT a la factoria de la Ribera. El seu portaveu, José Luis Parra, reivindica les polítiques laborals que el sindicat ha exigit a l'empresa, la qual demana ara temps per a estudiar-les.
3: Bueno, desde la UGT de Ford lo tenemos muy claro, la etapa de sacrificios en Almussafes se ha terminado. Lo que queremos es incrementar nuestro poder adquisitivo. Además, queremos la cláusula de revisión salarial, no tocar ni un minuto la jornada actual y mejorar la conciliación familiar. La empresa nos ha pedido 2 semanas para hacer números y lo que le hemos dicho claramente es que la plantilla ha cumplido y ahora le toca cumplir a Ford.
1: El Ministeri de Transports ha remès avui a la Generalitat i a l'Ajuntament d'Alacant el conveni conjunt per al futur Parc Central de la capital alacantina. L'alcalde Lluís Barcalà afirma que els tècnics municipals es troben revisant ja ixe esborrany del conveni conjunt.
4: Vamos a volar para hacer una realidad, no solo el Parque Central, sino todo lo que tiene que ver con Variante Torrellano, con el futuro de toda la transformación del sur y del acceso ferroviario. Vamos a volar.
1: A Alacant ens quedem perquè la jutgessa que està investigant les presumptes irregularitats en l'adjudicació d'eixes vivendes de protecció oficial de les naus a la platja de Sant Joan ha admès avui la personació del sindicat CGT amb el Partit Socialista i Ciutadans. Ja són 3 les acusacions personades. Pepe Requena.
5: Así consta en una diligencia de ordenación de la jueza número 5 con fecha de ayer. Al igual que ocurrió con las otras 2 acusaciones populares, la magistrada pidió al sindicato una fianza de 3.000 euros para admitir su personación. El sindicato ha precisado que cuando existen indicios de decisiones arbitrarias, tratos de favor o posibles actuaciones contrarias a derecho en el ámbito de lo público, la respuesta no puede ser el silencio ni la opacidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió, quién tomó las decisiones y si se produjeron responsabilidades administrativas, políticas o penales. CGT ha añadido que actuará con rigor jurídico, respeto a la presunción de inocencia y máxima firmeza para que la investigación llegue hasta el final.
1: I l'Associació Valenciana d'Agricultors denuncia els primers atacs de flamencs als arrossars de l'Albufera de València just després precisament de la inundació dels camps i la sembra. Encara que estos animals no es mengen les plantes, sí que xafen el terra, furguen amb el pic i trauen les arrels. Esports en directe amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada. Ara mateix i des de les 7 de la vesprada està jugant València Bàsquet el primer partit dels quarts de final de la Lliga ACB al Roig Arena davant el Bilbao Bàsquet. Estem a falta de 4 minuts per al descans i el resultat és d'empat. Empat a 31 entre València Bàsquet i Bilbao. Pel que fa al València, novetats al mercat. Sergi López, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Ron Gurley està a Anglaterra per atendre diverses reunions de cara a la planificació de la pròxima temporada amb un nom damunt de la taula, el de Largi Ramazani, el futbolista propietat del Leeds, que ha agradat i molt a Carlos Corberan i que ha sigut titular en pràcticament tots els partits de la segona part de la competició. És un dels objectius de cara a la pròxima temporada en propietat per al València. Va intentar, per tant, Ron Gurley

0: tancar el fitxatge del belga.
1: Gràcies, Sergi. El Villarreal, jornada carregada de treball per a Íñigo Pérez. Víctor Fran, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Jornada especialment intensa la que ha tingut en el dia d'avui Íñigo Pérez. Des d'ahir ja nou tècnic del Villarreal després de ser presentat per a les tres properes temporades. Aquest matí ha estat en la ciutat esportiva coneixent les instal·lacions en les que treballarà com a nou tècnic del conjunt groguet i també s'ha reunit amb Fernando Roig i el director esportiu Miguel Ángel Tena per tal de planificar el projecte de la pròxima temporada i també la pretemporada que aquest estiu disputarà el conjunt groguet.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx firma en propietat a Buga Sangaré. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Buena vesprada. El Elche ha ejecutado la opción de compra por Bubas Sangaré, algo más de 4 millones de euros, y le firma en propiedad, procedente de la Roma. Futbolista de 18 años, ilicitano, formado en las categorías inferiores del Levante, que ya ha jugado en la segunda vuelta a las órdenes de Eder Sarabia. Ahora tendrá que ser con un nuevo inquilino en el banquillo del Martínez Valero. Es el segundo fichaje, entre comillas, del Elche, porque el primero fue Gonzalo Villar. También se ejecutó la opción de compra por el Murcia.
1: Gràcies, Felipe. A l'Hèrcules tenim més països. David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Continúan las despedidas en el Hércules. Si ayer fueron Carlos Mangada y Alberto Retuerta los que anunciaron su adiós y que no van a continuar porque el club no les ofrece la renovación, finalizan contrato el próximo 30 de junio, hoy ha sido el turno de Fede Vico y Antonio Aranda. Ninguno de los dos va a seguir en el Hércules 2026-2027. Además, Bolo y Monsalve, con contrato en vigor, tampoco cuentan.
1: Y recordem, Ramon, que sí, continua Joan València Bàsquet, el primer partit de quarts de final de la Lliga ACB. El Lissema, a falta de 2 minuts per al final, va guanyant Bilbao 31 per a València Bàsquet, 33 Bilbao al Roig Arena.
5: Partides de bàsquet que tenim ara mateix en directe al Roig Arena de València, efectivament. Gràcies, Edu.
1: Adeu.
5: I anem ja amb la informació de l'oratge. Les temperatures han quedat avui molt més frenades. 33 graus a Requena o 32 a Xàtiva, però el termòmetre tornarà a pujar bona cosa. Demà dijous podríem tornar a fregar o inclús a arribar als 40 graus de màxima en les hores centrals del dia. La bona notícia, insisteixen des de l'Agència Estatal de Meteorologia, la bona notícia és que divendres tornaran a baixar les temperatures i sembla que ahir ja sí per a més temps. El vent de cara a aquestes pròximes hores serà fluix i, per cert, no s'esperen precipitacions, sobretot les que hem tingut en la passada matinada a València i la seva àrea metropolitana, on una autèntica tromba d'aigua despertava a molts i a moltes en les últimes hores esta passada matinada. En principi són precipitacions que no tornaran a repetir-se. Així està la Comunitat Valenciana a 3 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip, que tornen ja per ací per la ràdio amb La Brújula. Una vesprada més ací a Onda Cero. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.

0: brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: Hola, ¿cómo están? Buena vesprada. Continuamos así, sintonía de Onda Cero, brújula del Radio Estadio, fem fins a les 9 de la nit con cada dia ara per a conèixer ja la informació esportiva dels nostres equips hacia la comunitat valenciana. A una setmaneta de que arranque el Mundial amb els equips valencians pendents dels futbolistes que el van a jugar, que són un bon grapat, i en plena època de planificació de temporada i de pretemporada, així com de futurs projectes per als equips de la nostra lliga. En el València, en un dia on se parla d'eixides, entre altres de futbolistes com Thierry Rendal, a Villarreal amb la intensa jornada que ha buscat avui Íñigo Pérez per tal de començar a posar-se el dia amb el que és el seu nou club després de ser presentat en el dia d'ahir, i en ells també amb la notícia de que l'equip franjivert es fa amb la propietat de Buba Sangareto, sense oblidar que tenim en marxa també play-offs d'ascens en diferents categories, especialment en segona divisió, amb el Castelló preparat per a rebre el proper dissabte la visita de l'Almeria, lluitant per estar la propera temporada com un equip més valencià en la primera divisió. Així que anem emissora per emissora a conèixer-hi a última hora. Arranquem, com sempre, per Onda Cero València, des de la capital del Túria. La última hora avui ens la porta Sergi López. Sergi, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada. Ron Gourlay ha posat rumba a Anglaterra per a tindre diverses reunions de cara a la planificació de la pròxima temporada. Una d'elles amb el Leeds United, reunió que té com a motiu la incorporació en propietat de l'Argi Ramazani. És una de les peticions de Carlos Corberán, un futbolista que, tot i arrencar sense minuts la temporada, ha acabat sent fonamental en este últim tram de curs i, per tant, és una de les peticions del tècnic valencianista. Anem a veure si es pot tancar aquest fitxatge, ja que recordar que ja té dos nous futbolistes, Aludi Engui i Justin De Haas, un pivot i un central. Són dos dels reforços que ja arribaran al camp de Mestalla, pendents també del lateral dret, amb l'interès ja conegut per Andrés García. L'altre dia els companys de Punt Esport desvelaven el nom de Thomas Meunier, el lateral dret, de futbolista belga, que acaba contracte amb el Lille i que no té encara equip per a la pròxima temporada i que estarà al Mundial amb la seva selecció. És un dels candidats a aquesta posició, per tant serien els dos jugadors que reforçarien el lloc on més problemes està tenint el conjunt de Carlos Corberán, en un mercat també marcat per dos futbolistes, Baptiste Santamaría i Dani Raba. Són dos jugadors als que el València està buscant donar eixida en este mercat estival perquè no compten per al tècnic valencianista. També treballa el Llevant a marxes, jo diria no forçades, però pràcticament per a començar a donar forma a la plantilla d'este pròxim curs i amb un nom damunt de la taula, tot i que el Mundial va fer que els temps no siguen tan ràpids com podrien ser en un inici. Tot apunta que Carlos Espí serà eixa venda que doni la possibilitat al conjunt granota de poder buscar al mercat les peces que demana Luis Castro, pràcticament una per posició, de cara a reforçar l'equip i no patir tant la pròxima temporada per a tractar d'aconseguir la permanència.
1: Gràcies, Sergi. Sense cap mena de dubte, el nom de Carlos Espí serà un dels que anem a tindre aquest estiu sonant al llarg dels propers mesos. A la província de Castelló, jornada especialment intensa, la que ha viscut el ja nou tècnic del conjunt groguet, Íñigo Pérez. Ahir va ser presentat, el vam escoltar així, va signar per a tres temporades, i avui s'ha posat al dia amb les infraestructures del club en matèria de ciutat esportiva, ha estudiat també les possibilitats de la Pedrera i manté reunions al llarg de tota la vesprada amb Fernando Rosnegueroles i el director esportiu Miguel Ángel Tena per tal de planificar el projecte de la propera campanya. Els de la Plana, per cert, avui han confirmat que el dia 6 de juliol tornaran al treball amb les revisions mèdiques que van a passar els futbolistes i que el 25 de juliol jugaran un amistós a Eindhoven davant del París del PSV d'Eindhoven. A més, també falta per confirmar les dates definitives, però a finals de juliol el Villarreal participarà d'un torneig que juga en Itàlia, a la vora del Lago Como, amb el conjunt local de Cesc Fàbregas i amb equips com el Crystal Palace. Per la seva banda, el planter del Club Deportivo Castellón ha tornat avui al treball per a preparar el partit d'anada de la primera eliminatòria per a l'ascens a primera divisió davant de l'Almeria. I ho fan els de Pablo Hernández amb les baixes dels mundialistes Mabil i Cipenga i amb la més que possible de Mellot en la banda dreta. Partit declarat d'alt risc i que el central Alberto Jiménez afronta, com dia, amb este optimisme.
3: Hemos jugado contra ellos, al final, por suerte o por desgracia, nos conocemos ya todos. Pero bueno, como te digo, va a ser unos partidos diferentes a la liga, porque al final son play-offs, son nervios, no estamos jugando el subir a primera división. Pero bueno, como te digo, creo que nosotros estamos en un buen momento y como te digo, vamos a seguir, vamos a mejorar y lo que nos lo que hemos fallado y ya está. Confiar en el equipo y seguir.
4: Sí, sí, o sea, ellos son favoritos, se lo dejamos a ellos y nosotros, como te digo, trabajar como trabajamos, que llevamos
1: un Almería año, como favorit, pero la realitat és que el Castelló ja ha guanyat 3 dels 4 partits que han jugat en aquestes dues últimes temporades. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero Elx, on el conjunt Frangivert s'ha fet amb la propietat definitiva d'un futbolista com Bubba Sangaré. Felipe Canals, què tal? Bona vesprada.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. El Elche ha ejecutado la opción de compra por el lateral Bubba Sangaré, de 18 años. Ha pagado cerca de 4 millones y medio de euros a la Roma y le firma hasta 2031. Es un jugador con mucha proyección y ya ha jugado cedido la segunda mitad de campeonato a las órdenes de Eder Sarabia. Ahora tendrá que ser con un nuevo inquilino en el banquillo franjiverde del Martínez Valero. Bubba Sangaré se ha mostrado muy contento por recalar en el club de su ciudad, en el Elche.
6: Significa muchísimo para mí, la verdad. Desde que llegué me sentí muy cómodo con el club, con el cuerpo técnico, con mis compañeros y también con la afición. Y la verdad es que quería dar las gracias por la confianza que han depositado en mí. La verdad es que tengo muchísimas ganas de empezar la temporada, de seguir creciendo como jugador y de ayudar al equipo en todos los objetivos que nos propongamos. Espero una versión mejor de mí mismo, con más experiencia, más confianza y con muchísimas ganas de trabajar cada día para seguir mejorando. Y también quería darle las gracias a la afición por el cariño y el apoyo que me han mostrado desde el primer día. Y nada, decirles que le voy a dar todo por esta camiseta.
5: El fichaje de Bubba Sangaré, entre comillas, es el segundo del Elche de cara a la próxima temporada. El primero, también tras ejecutar la opción de compra, fue el del centrocampista murciano Gonzalo Villar. Lo que apunta a tener que remodelarse en el Elche es la parcela ofensiva, porque a la salida de Andrés Silva al Oporto solo falta la confirmación oficial y la más que posible no ejecución de la opción de compra por Rafa Mir, hay que añadir las ofertas que llegan desde la Premier por Álvaro Rodríguez, un futbolista con contrato en el Elche, pero no ha pasado desapercibida su temporada en el Martínez Valero. Y en Elda, el Eldense ha visto como su técnico, Claudio Barragán, va a recibir un premio del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol tras su gran temporada y el ascenso del equipo azulgrana a segunda.
1: Gràcies, Felipe. L'actualitat que ens arribava des d'Elx. No viatgem massa lluny, ens quedem en la capital, en Alacant, on l'actualitat de l'Hèrcules passa, entre altres coses, per noves baixes en el planter. David Esteve, contamos. Bona vesprada.
7: Bona vesprada. Continúan las despedidas en el Hércules. Ayer fueron Carlos Mangada y Alberto Retuerta los que dijeron adiós. Hoy el club ha comunicado que ni Fede Vico ni Antonio Aranda van a continuar la próxima temporada en el conjunto alicantino. Es verdad que finalizan contrato el próximo 30 de junio, pero ninguno de los dos entra en los planes de Beto Compain ni de la propiedad ni de la dirección deportiva para el Hércules 2026-2027. Lo mismo ocurre con dos centrales, con Nacho Monsalve y con Bolo. Ojo, porque estos dos sí que tienen contrato, pero ya saben que en principio no cuentan para Beto Compain. Por tanto, el Hércules tendrá que recomponer prácticamente su defensa entera. Y en polideportivo tenemos que destacar el partidazo que va a disputar el León Alicante este viernes a partir de las 9 menos cuarto, en esos cuartos de final de la Copa del Rey que se celebra en la ciudad durante todo el fin de semana. El León ejerce de anfitrión y después de haber conseguido la permanencia de forma matemática y de forma holgada en la Liga Sobal, pues busca un pasito más y colarse en esas semifinales. Va a jugar frente a Huesca. Este es Roy Sánchez, técnico del conjunto alicantino.
8: Por fin, ¿no? Ha llegado la semana que tantos meses estábamos esperando, sobre todo después de cumplir los objetivos de liga. Creo que esta competición, desde el momento que sabíamos que la jugábamos en casa, nos hacía mucha ilusión, ¿no? Esta semana, por nosotros como equipo, como proyecto de Orneo en Alicante y también, por supuesto, por la ciudad, ¿no? Porque después de 30 años creo que el balonmano otra vez en la capital de Alicante pueda disfrutar de su equipo jugando una fase final, pues creo que es un evento que tiene que estar muy bien, ¿no?
1: Pues a mí esa información que ens arribava des d'Alacant amb el handball com a protagonista en esta recta final de temporada. Arribem a la fi del nostre repàs a l'actualitat esportiva en la comunitat valenciana. Com sempre, tenen més esport en aquesta casa aquesta nit des de les 11:30 al Radio Estadio Noche amb Edu Pidal i Rocío Martínez. Els deixem amb la brújula de Onda Cero. Bona vesprada, adeu.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.